tots i que els sap unir. I aquesta música que gustava de dedicar a ell. Este per ti, man.